Amb el traje o fos de festa i sabates ben lluents, va sortir de casa seva per anar a un enterrament. En les noves cerimònies